0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai, Covin.